0: que es una escala de la vida. Pero la de la vida, y por ti mismo se ha llegado, porque se ha tomado un poco.
1: Però costum de mai tot i sabó, eh? Tot això, sap com ho sap? Sabó, un lloc que ho veig una mai de l'altre, sí. Saps que això, per tant, s'ha posat que era que una vaca.

0: visibilitat, mantenir-la. Un de pas a pensar en fer present el professor, el objectiu i la qualitat didàctica, mantenir-la.
1: No pas a pensar en fer present el professor, el objectiu i la qualitat didàctica, mantenir-la. No pas a pensar en fer present el professor, el objectiu i la qualitat
2: Thank you.